0: yo creo que por hoy ya hemos hablado suficiente, ¿no? 6 horas y 20 minutos aguantando a los de hoy por hoy. Ya está. Volveremos mañana. Para ti, que mañana madrugarás, volverás a coger el taxi y te echarás a las calles de la ciudad esperando que sea un buen día. A ver si te cogen muchos viajes. Bueno, para ti y para todos los demás, mañana a las 6, las 5 en Canarias, otro ratito de hoy por hoy. ¡Hasta mañana!
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Alcoy, Cadena SER.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 31 grados centígrados.
4: Notas necrológicas.
5: Ha fallecido a la edad de 70 años Francisco José Verdú Vilaplana, del Laboratorio Dental Paco Verdú. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles 29 de julio a las 19 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa zona norte.
4: Descansen en paz.
2: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
6: Muy buen día, pero tú que estás en la otra parte de la radio, es una alegría saludarte, ¿eh? Es dimecres 29 de juliol y es el nostre punt de partida del programa Diàlegs Radiofònics que arribarà fins a les 2 del migdia. I en res, anem a conèixer quines són les novetats en diferents projectes que té el Consorci Ter. És l'entitat que gestiona els residus als municipis de l'Alcoi i el Comtat. En parlarem amb el seu gerent, Pablo Martínez, sobre diversos temes. I també arribarà una nova edició de Ser Legal. Donem la benvinguda a l'advocada Laia Santamaría. I seguirem parlant de la guarda i custòdia dels menors, però des de la vertent econòmica. Arribarà la 1 del migdia, connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER i després estarem amb vostès, estarà Ismael Mayor, en SER Deportivos. I avui, a partir de la 1:30, seran els periodistes qui facin l'anàlisi del que ha estat notícia aquest mes de juliol. Ahir no vam poder celebrar aquesta tertúlia, vam tindre, ja ho saben, un programa reduït, però avui sí, escoltarem a Javier Llopis, Miguel Vilaplana i Belén Ribas. Gràcies per sintonitzar el 1485 de l'Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si ens escolten via online, perquè apunten radioalcoi.com, premen el botó del play que hi ha a la part baixa, si estan amb el mòbil, amb l'aplicació mòbil de la cadena SER, ja saben, han de seleccionar Radio Alcoi. Si van en el cotxe també, i en aquestes pantalles ara que estan en els cotxes nous, ens sintonitzen també. O si tenen un d'aixòs dispositius que indiquen pon Radio Alcoi, ahí estem. Com sempre, és una alegria acompanyant-los allò que hi estiguen fent. Si estan bé a la feina, bé descansant, a la piscina, a la platja, caminant, siga on siga, gràcies. Estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy Alcoi.

0: Comença en Ràdio Alcoi la última, la darrera tertúlia amb els periodistes de la temporada. El mes d'agost farem vacances i tornarem a final de setembre a comentar els assumptes de l'actualitat, però ara, primer que res, vaig a saludar qui avui ens acompanya, Javier Llopis, de Tipografia La Moderna. Javier, benvingut, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Tenim també a Miguel Vilaplana, del diari Información. Miguel, què tal?
2: Hola, molt bé.
0: I a Belén Ribas, que és directora d'Estratègia del Nostre.
3: Hola, què tal?
0: És aixina, no?
3: Aixina és.
0: Molt bé, bueno, s'incorpora aquesta tertúlia per a parlar d'assumptes de l'actualitat. I un dels assumptes que, bueno, a banda de la calor que, o el calor que hem patit estos dies, hem fregat o superat els 41 graus, no sé com ho haveu viscut, en tota l'actualitat que hem tingut i que ens ha portat també a ser e inclús portada de informatius nacionals, no? Això, i, Javier, havia passat?
1: Jo no, vamos, sempre mos passen coses d'aquest tipus, així, no? Com el, recordes en la pandèmia, també per la incidència i tal. A mi va ser un fenomen molt raro, els índices de... Ara mateix ja pensava jo, diries, en Alcoi ser negacionista del canvi climàtic, la veritat és que és complicat, perquè Alcoi ha sempre sigut un lloc que en estiu eren nits fresquetes, el matí duret, però mai així, no? Ara ha sigut terrible, vamos, bàsicament pensé que no estem preparats per això. I jo he viscut en Sevilla i en Múrcia i la gent es programava la vida en arreglo la temperatura i això. Així intentem fer vida normal i és impossible, vamos.
0: Com s'ha viscut en Alacant? Perquè Miguel està a cavall entre Alacant i Alcoi.
2: No, la veritat que en Alcoi ha fet molta calor, però lo de Alacant és insufrible, vull dir, perquè a la calor li s'afegeix la humitat i la veritat és que no pots caminar dos passes sense acabar materialment jorrant de la suor. La veritat és que bueno, que sí, que el canvi climàtic és una absoluta realitat. Estem veient en els últims anys, en els últims estius, que no parem de batre records de temperatura. I bueno, i no eixim d'una que entrem en una altra, perquè ja no ens sembla que de cara al cap de setmana que tornen igual no tan altes les temperatures, però ja tornem altra volta a tindre una altra onada de calor. Així que sí, difícil de combatre un poc i de sobretot de dormir, perquè per les nits tampoc ha baixat la temperatura. I bueno, i veient el que està passant estos dies en els incendis, la veritat també de que cuidar un poc a la prudència a tot el món, que vagi amb molt de cuidar, o que en fi, que esperem que puguem passar l'estiu sense tindre una desgràcia tan impressionant com la que estem veient estos dies per els mitjans de comunicació.
0: I ara, Belén, amb el nou argot que tenim, explosions tèrmiques, tot això que va incorporant-se, són qüestions també d'actualitat que estem acostumbrant-se a elles, no?
3: Sí, estem acostumbrant-se i crec que lo que estàvem dient, que el canvi climàtic és una realitat, ja no solament és el calor, també és en qualsevol època de l'any. Ara parlem de danes, parlem de fenòmens meteorològics que fa 10 anys no teníem ni idea de que existien, i crec que s'ha de posar una solució perquè ens està afectant el dia a dia. Passaves estos dies pels carrers i estaven buits, les terrasses no hi havia gent, no es pot fer vida, ni es pot, molts treballs tampoc es poden fer, i crec que és un problema molt gran.
1: Engarçant en el que diu Belén, bàsicament pense que ja té uns efectes ja sobre la realitat. Per exemple, estan sorgint persones, una persona major sense un aparato d'aire condicionat, una persona de 90 anys es pot morir en una casa de posar-se malalta de 32 anys. Hi haurà que incluir això dins del, com un servei social més, diguem, com el que diu pagant allò de les finestres perquè no pergueren. Vull dir, la gent necessita l'aire condicionat, ja no és un lujo, és una necessitat, de primera necessitat. Les terrasses en zona que han perdut molts, molts, molts diners, perquè realment ja antes ha començat a les 7, ara s'ha començat a les 9, 9 i mitja.
0: Claro.
1: O sigui, té un efecte immediat, vamos.
2: Sí, les ciutats, que també hi haurà que repensar-les un poc, no? Com es fan. Encara, si no, al Coi, bueno, tenim prou, en fi, zones verdes i més o menys el pots refugiar en algun lloc, però bueno, les ciutats que estan pensades en tot de formigó i no hi ha una sombra on amagar-se, en fi, N'hi haurà que fer-se la idea de que el canvi climàtic és una realitat i evidentment i orientar-ho tot, les ciutats, les cases, tot, n'hi haurà que pensar-ho, n'hi haurà que fer-li una repensada d'això i, bueno, i habilitar-les per a combatre aquests episodis que em sembla que cada volta van a ser més normals, no més assiduos.
0: Ha sigut un alivio, esos 17 graus de mínima que han tingut estos dies després d'aquesta esa onada de calor que ens ha portat esos 40 graus així a la comarca. Bueno, anem amb la política perquè s'ha produït eixe anunci per part de Toni Francesc que nos presenta. Belén, com es veia? Era algo previsible, no?
3: A veure, jo pensé que sí, que era previsible. A mi és cert que personalment sí que em va estranyar un poc que la decisió, l'anunci, estàvem tots esperant-lo, però bueno, ja ha explicat que tenia que seguir uns terminis, un temps, però crec que era una cosa que molts esperaven i que ja Toni, el seu moment com a alcalde, volia deixar-lo, una decisió seua. No sabem què passarà, però bueno, ara acabarà este any com a alcalde, ha dit amb moltíssimes ganes, no sabem què passarà després, però per a mi no ha sigut una sorpresa, perquè ja un poc ho havia deixat caure en les últimes eleccions, sí que havia dit que possiblement era la seva última legislatura.
0: Javier.
1: Jo, bàsicament, penso que el responsable d'obrir aquest període de duda és ell, que després de les eleccions al secretari general diu que no descarta presentar-se alcalde, obre aquesta duda. Ahí pense que n'hi ha uns moviments polítics, bàsicament és assegurar-se un futur polític fora de l'alcaldia i al final pues, València ha intervés i ho ha solucionat i suposo que li hauran promès un càrrec interessant o que sigui útil. Tema, pense que tot això com s'ha portat a un nivell subterrani, la sangre no ha llegat al riu i pense que a lo millor pues, les conseqüències sobre electorals pues, són mínimes d'eixe tema, però sí. Vull confiar, no han arribat les hostilitats, se sap que n'han hagut i moltes, però no arriba a la sangre al riu i s'ha resolt.
0: Exacte.
1: S'ha resolt en una certa normalitat, aunque les caretes a voltes en les fotos eren un poquet potents, però per lo menos la eixida eixa, ara veurem com el tema com es fa la llista, tot això pot ser un nou tema, però suposo que això estarà tancat i pactat, espero jo.
2: Bueno, jo ho hem parlat més d'una vegada, prolongar més la situació haver sigut un autèntic pràcticament suïcidi per al PSOE, no? Haver tingut conseqüències molt, molt negatives de cara a les pròximes eleccions, perquè si n'hi ha una cosa que la gent no tolera és que hi hagi enfrontaments dintre d'un mateix partit. I em sembla que al final pues, bueno, s'ha imposat, jo crec que la lògica, atenent a lo que ha anat dient en les últimes eleccions, no sols a l'última, sempre ha anat dient que, bueno, que ell anava a retirar-se, en fi, al final es retira i es retira, em sembla que tancant o intentant tancar el problema des del partit, deixant clar que la candidata té de ser Lorena Zamorano, i em sembla que això el que vol és evitar que hi hagi més enfrontaments entre dos bandos i que, bueno, que el partit apoye a la nova candidata, no? I per altra banda, pues, bueno, ja que ja ha anunciat que no va presentar-se, pues, bueno, també un poc fer un poc de balanç, si vos pareix, del seu mandat, em sembla que bueno, una persona que es presenta diverses voltes a les eleccions i les guanya, pues, bueno, té el reconeixement de la ciutadania. Ha sigut una època en què, bueno, primer va tindre que afrontar els problemes, en fi, tot allò que es va deixar el PP en el seu moment, que no era poca cosa, que hi havia ahí una sèrie d'empastraes, en fi, prou que tenien pràcticament a l'Ajuntament hipotecat. I bueno, diguem que això va ser la primera versió, la primera part, després ja, en fi, intentar posar en marxa projectes importants, sobretot el tema de Rodes, que era un objectiu que ell perseguia des del principi i que finalment pràcticament ja, bueno, s'ha fet realitat. Falta veure, bueno, falta tancar allà encara una sèrie de projectes i veure exactament al final el contingut, no? Però bueno, no cap dir que és un projecte molt important. I bueno, és un testimoni que deixa, i insistís en el fet d'això, que em sembla que se'n va i vol deixar el, que bueno, que en el partit no hi ha, es tanquen les ferides i que vagin tots a una en esta candidata que bueno, que la veritat que falta es farà, perquè ja estem veient el que està passant en tots els altres, en totes les altres eleccions, que el PP i Vox, pues bueno, pràcticament estan guanyant-ho tot, i bueno, ja sí, farà falta una esquerra forta en líders potents, en candidats potents, si volen mantindre l'alcaldia.
0: Com ha afectat, penseu, el tema IGS, el departament este on es van destapar aquestes irregularitats que estan investigant-se i que, bueno, no sé si com a conseqüència està aquest canvi de govern, perquè Jordi Martínez, que era el regidor encarregat d'aquesta àrea, la que portava aquesta àrea, en aquests canvis que va anunciar l'alcalde Antonio Francés, li relegava, li llevava quasi totes les competències i les passava a, pues, sobretot a Vanessa Molto, que és la seva dona de confiança també. Raúl Llopis també ha tingut alguna altra, com la de mobilitat, que és una de les més potentes. Penseu que té relació o com pot ha pogut afectar en esta recta final de...
1: Jo penso que és evident que és responsabilitzar a Jordi Martínez per això. Vull dir, és evident, li debes totes les atribucions i el responsabilitzes d'aquest problema que ha passat en el seu departament. Entra dins de la lògica. La coincidència en el temps, jo ja només penso, sí, la coincidència en el temps, és fa la roda de premsa de Jordi Martínez dient que se li lleven les atribucions i el dia següent es fa l'altre, diu, pues sí, pues es vol deixar aquest tema resolt per poder entrar a l'altre. Bàsicament, jo ho entenc, ho traduïsc així, no? Es pacta d'alguna manera que Jordi Martínez deixés de responsabilitzar-lo del follon d'IGS perquè és el màxim responsable d'aquesta conselleria, i després, una volta resolt allò, ja dic que no presenta alcalde. Les coses estan juntetes per algo.
0: Per algo. Pot ser que coincidisquen, Miguel.
2: Bueno, sí, possiblement, si després de fer aquest moviment que bueno, pues que diguem que lleva competències importants a un dels, en fi, a un dels consellers forts del seu equip de govern, que sabem que en els últims temps no, per lo menos és el que aparentava, no teníem massa bones relacions, o no les relacions que tenien abans, perquè al principi sí que Jordi Martínez i Toni Francés eren un tàndem, però bueno, sabem que després va haver un poc de distanciament, i bueno, i el fet de llevar-li les competències, pues bueno, la veritat és que jo crec que el dia següent fer Toni Francesc dir que se'n va, pues, també era una forma de dir, bueno, és que prolongar-me la situació, el fet de la incertidumbre de si vaig a continuar, no vaig a continuar, igual

0: que no es presentava, no sabem, però crec que ara estan seguint una estratègia per a que aquests problemes els puga afectar el menys possible i fer una investigació i fer tot el que tinguen que fer. Crec que estan també mirant un poc com pot afectar de cara a les pròximes eleccions.
1: La que va demanar el PP no va eixir endavant aquesta auditoria, però sí que el govern ha demanat una altra. Jo això és una cosa que no vaig acabar de comprendre bé.
2: És un tema molt confús, sempre molt confús, perquè comença pareixent-me confús com passa el tema inicial, diguem, com d'una funcionària encarrega tantes obres al seu home. Vull dir, això pot dir que no hi ha ningú per damunt d'aquesta funcionària que controli això. Jo, pues, home, que de Xina, pues, penses, dius, no, això estarà tot controlat, i un controla l'altre, i l'altre no sé què, i l'altre, pues no, vull dir, evidentment, de principi ja ve raro. Pense que una auditoria, pues sí, pues una auditoria, pues estaria bé per saber si s'han produït problemes d'eixes, però realment externa, pense que l'Ajuntament tindria que fer, té mitjos per fer-la ell i hauria de fer-la, vamos, hauria de fer-la i donar un resultat. No hi ha ninguna irregularitat més, o esta dona no va encarregar més coses o tal, vull dir, donar un dictamen, no deixar que el tema es dissolga, que és el que pareix que un govern sempre intenta que aquests temes es dissolguen i una oposició intenta que aquests temes tinguin presència. Pues jo penso, estic a favor de que l'oposició, del paper que fa l'oposició, que aquests temes estan, tinguin principi, nudo i desenlace. Vull dir, pues no ha passat més voltes, ja està. Pues ho ha passat mil voltes, un desastre.
1: Tendrem els enllaç, Miguel.
3: Bueno, tendrem... El problema és...
1: Que demanen el NUC.
3: Com?
1: Que ens quedarem en el NUC.
3: Sí, bueno, ja veurem. Segurament, és el que sol passar en aquests casos, però bueno, és un tema lo suficientment greu per a que es busqui exactament el que ha passat i, bueno, i si s'ha quedat circunscrit ahir o ha pogut haver alguna cosa més, no? El fet que ho demana el PP i el govern municipal faci una altra cosa, al final el mateix, pues, bueno, no deixa d'entrar dins de lo que és la política i, bueno, però bueno, siga d'una forma o altra, està clar que això n'hi ha que arribar fins al final i, bueno, i si cal, pues, demanar responsabilitats a qui pertoca.
1: Si és un tema de funcionariat, com s'ha denunciat des del govern, o és un tema polític?
0: Sí, perquè de fet en el plenari on el PP va demanar aquesta auditoria, per la part del govern es va justificar que ja s'estava duent a terme dins del mateix consistori una investigació. No sabem molt més sobre aquesta investigació perquè no s'ha donat molta informació, però sí que van dir que molts dels punts que estaven dins d'aquesta moció del PP ja s'estaven duent a terme. Sabrem què ha passat, tindrem algun informe que expliqui què és el que ha fallat, no sabem. Finalment, la proposta del PP va estar votada per ells, pel mateix Partit Popular i per guanyar. La resta de grups municipals no van donar suport a aquesta moció. No solament el que és el PSOE, Compromís i Vox tampoc van donar suport. No sabem si estaria molt bé que es digueren que és el que ha pogut fallar per a saber això, el desenllaç, quin és.
1: Seria. Bueno, n'hi ha un altre tema que ha estat controvertit este mes, que s'ha fet... començava d'una manera, semblava que canviava i ha canviat definitivament, que és el calendari fester, no? Es va demanar que es feren les festes durant els dies tradicionals per el tema de que l'any 2027 tanquem l'any jubilar i que n'hi havia una petició que es va formular. A mi em sembla que es van sentir veus contràries a que es feren els dies tradicionals durant l'assemblea aquella i finalment pues, ha tornat al cap de setmana.
2: Jo també l'incluïs també en el capítol de temes incomprensibles des del COI. I te pense que en el COI estar a aquestes altures pensant encara altra volta, a mi m'ha portat a l'any 97, el desastre aquell, que allò va ser una cosa terrible. Gràcies a Déu no ha hagut tanta atenció a anar perquè l'Ajuntament ha fet marxa arrere i ha fet això. A mi em pareix un tema que es hauria de resoldre i tancar per sempre. Vull dir, ara estem fent fin de setmana, però sense ningú acord general. Estem fent cada any, no? Vull dir,
1: sí, anem més renovant-nos cada 4 anys, etc.
2: Això em pareix, tanquem-ho per sempre i punto. Tanquem-ho via referèndum, el que vulguis, decreto ley, el que siga. Pense que ara mateix no passaria el que va passar. El 97 va ser més que un moviment fester, va ser un moviment per descabalgar a Sanos, que va vixir de mans del PP, i ara no ho sé, ara mateixa pense que s'ha aixafat algun callo, evidentment, el fin de setmana li convé a l'hostaleria, li convé a molta gent, li convé a les bandes, li convé als càrrecs, i si eixa la realitat, doncs donar-li categoria de llei.